No, sí, els funerals dels meus amics, també otra manera de ver la guitarra, un directo atronador, també al·lèrgiques al pol·len.